0: al contrario, yo comencé a tocar porque me apuntaron a un campamento de Ramonets.
1: Sería bonico,
0: ¿eh? Uau, sería, sí.
2: Yo estoy plorando.
0: Sí. Eso estaría guay.
1: Doncs a mi esa idea de compartir, de celebrar, però també de recordar. Els Ramonets ens conviden al Rock al Parc, anem a recordar-ho, el 16 de maig a Alboraia, una cita que va molt més enllà de la música, com hem comentat. Així que, xics, gràcies per estar avui amb nosaltres, amb els micròfons de Daltabaix, i per estos 10 anys de rock, ja formem part de moltes vides, i per molts més, que ens vegem en el
0: de
1: festival
0: de
1: l'aniversari dels 20
0: exacte.
1: Anys.
0: Vindrem.
1: Doncs pues moltes gràcies.
0: A vosaltres. Gràcies. Adéu. Vingau, el dia 16.
2: Adéu.